sant per la dufta el prema sobre l'alter mazó. Sti sant per l'inciu d'equa crous.